0: Drets.
1: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
2: Què passa?
3: No pot ser.
2: Què passa?
3: No pot ser. No pot ser.
2: No pot ser. No pot ser.
1: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
4: Zero.
1: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

0: dels peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta'ns.
1: Radio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

país d'històries, del professor Enric Ramiro Roca. Microrrelats divertits i optimistes que sentirem amb veus d'arreu de tot el país i també de fora. Una excusa per a passar-ho bé, aprendre i reflexionar sobre distints temes. Un país d'històries, els dijous a les 16 hores i a la web quan tu vulguis.

0: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.
1: Pego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
2: Pego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
3: Pego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
2: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
1: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
3: 4 en un taxi. Els dimecres a les 11 de la nit i la seva repetició els dissabtes a les 4 de la vesprada.

0: Escolte veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego.
1: Els divendres a les 4 de la vesprada, cada 15 dies. Escolte veus. També a la web de radiopego.com. Podcasts.

0: com jo.
1: Arran de Terra és un microespai per conèixer la natura que ens envolta. En Arran de Terra trobarem les curiositats que ens ajuden a entendre com són i com viuen els éssers vius que podem trobar a casa nostra i amb els que compartim aquest planeta Terra. Arran de Terra i prou, un microespai que ens porta de viatge als nostres orígens.
2: Arran de Terra, un programa de Vicent Morera, els dimarts a les 4 de la vesprada i a la secció de podcast de radiopego.com.

L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96529-2000, o al número de WhatsApp 610 500 300.

fet, l'univers brilla. Hem anat barques menudes i sempre he trobat un port. Estimat, homes i dones, trencant files, trencant normes, i he

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: I'm sorry. Hi ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Dust in the wind. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM. Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
3: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
4: La via pública és també casa de tots els pegolins. Per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
4: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, canta l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues. Oi, no sé, Ràdio Pego, sigueu benvinguts, benvingudes a l'essència punt 8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal. El despertino a Ràdio Pego. Arrenquem una nova jornada al nostre magazín matinal a Ràdio Pego. Exactament, doncs, arrencant en aquesta mesa d'octubre. Ens trobem a dilluns, en setmana també, eh? Ens trobem a dilluns, 5 d'octubre del 2026, exactament les 8 i 7 minuts. I nosaltres el donem la benvinguda al nostre magazín matinal. Anem a viatjar a través del temps, recuperant grans clàssics i temes tan coneguts e històrics, que són els que nosaltres intentem oferir-te i en els quals ens acompanyarem al llarg d'aquest matí. Per supost, una jornada més, un dia més, rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènech. I per gaudir i començar a arrencar amb la nostra selecció musical, ho fem escoltant un dels tangos més famosos de la història. Exactament, és un tema de l'any 1903, almenys en eixe any va estar escrit El Choclo. Nosaltres avui, doncs, recordem aquest tema històric amb la qui és una de les considerades, una de les veus femenines més importants de la història del tango. Exactament com havíem presentat, recuperem El Choclo amb María Graña.

Ah, ja sabem, gaudint de la veu del grandíssim Lucho Gatica. Exactament, el recordàvem amb aquest fantàstic bolero, Noche de Ronda, un tema que ens va presentar l'any 1935.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: I moment per a saber conèixer el número premiat del cupó de l'11 celebrat en la jornada del divendres 2 d'octubre. Va ser el 21.693 de la sèrie el 65. Repetim. Número premiat en el cupó de l'11 celebrat en la jornada del divendres va ser el 2, 1, 6, 9, 3 de la sèrie 0, 6, 5.
2: Amor.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.
2: Amor, my love.

0: cura al fin se magnifica.
1: Se'n magnifique, com havíem presentat amb la veu de Luis Mariano. I seguim amb més clàssics de l'any 52 a l'any 59. En aquesta ocasió, amb el conegudíssim cantant britànic Cliff Richard. A mi, avui escoltem aquest Living Doll.

0: your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Whatever it's got a lot. Estàs en el Despertino de Radio Pego.

amb una gran veu veronil, el Luis Aguilera, en aquesta ocasió ens acompanyava amb el tema Mira que luna. Exactament, un fantàstic tema que ens arribava de la mà del gran artista argentí, un tema que ens va presentar l'any 1960. Luis Aguilera, Mira que luna.

I de la veu de Luis Aguilev donem pas i veu a un grandíssim cantant veneçolà conegut com el bolerista d'Amèrica. Exactament ens quedem situats avui a l'any 1964, escoltant i recordant a Felipe Pirella amb el Únicamente tú.

Ahí estàvem disfrutant del grandíssim bolerista Felipe Pirella, com havíem presentat amb eixe Únicamente Tú. I del cantant veneçolà, la veu d'un grup barcelonès que es va crear doncs, a principis dels anys 60. Exactament, nosaltres avui ens quedem a Gaudín de los Cuatro de la Torre. Ai, 1967. Ai, què dir.

No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. I don't know why I love you, but I do. I anem a continuar amb grups de rock en aquesta ocasió, amb un grup de música rock progressiu i simfònic. Exactament, ens quedem disfrutant de Los Módulos, any 1968, Cuando te espero.

cuando te espero, como habían presentado así sabe más gaudint de la veu del grup madrileny Los Módulos. I seguim amb grups tan coneguts com el que ens acompanya en aquesta ocasió. Va ser un grup també madrileny de música instrumental. Ens quedem avui escoltant a Los Pequeniques amb el tema Cerca de las Estrellas.

tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. I gaudint tant d'aquesta música ja dels 70, en aquesta ocasió passem a gaudir de la veu líder del que va ser el cantant dels Pop Tops. Exactament, avui ens quedem disfrutant de la veu de Phil Tramp. Amb ell recuperem un dels seus majors èxits, una cançó que ens van presentar a l'any 1971, el famós Mami Blue.

I de la veu de Phil Trim, amb ese fantàstic i gran clàssic, el tema històric, ese famós Mami Blue, ens anem ràpidament a gaudir de la banda britànica dels Eagles. Take it easy, agafa-te-ho amb calma. It's a girl, my lord. Ens convida, doncs, això, a relaxar-nos un poc. Deixar un poc enrere l'estrès, les preocupacions i aixòs enredros que de vegades ens porta la vida.

0: Bueno, sí, ara sí, per així. Si el micro ens ho permeteix, anem a parlar de l'horatge, la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, els pròxims dies, com estàvem dient, tempestes entre avui i demà, un embossament d'aire fred que ens portarà de cap. Per avui, dilluns, comencem una nova setmana i ho fem encarant amb moviment meteorològic. Ahir de vesprada a nit, un enfront de tempestes va creuar el territori valencià i es va reforçar en alguns punts, deixant ruixats puntualment forts i registres importants com els eixos 65 litres per metre quadrat que va fer en Benicarló. Este matí encara tenim tempestes davant el litoral de Catalunya que poden afectar també durant les pròximes hores a les zones litorals i prelitorals. A lo que és el territori valencià, entre avui i demà continuarem amb possibilitat de tempestes de cara a la vesprada, irregulars i localment fortes en alguns punts. A partir de dimecres arriba aire més fresc i baixaran les temperatures, però tota la nostra atenció està posada en un embossament d'aire fred que es despenjarà cap al sud-oest. Les últimes actualitzacions es situen inicialment cap al sud-oest de la península i a prop del nord d'Àfrica, una posició que de moment faria que els primers dies del pont del 9 d'octubre no tinguem un temporal important a casa nostra. Però així és que no acaba la història. Posteriorment, alguns models insinuen un acostament d'aire d'embossament d'aire fred pel sud de la península i això sí que podria tornar a incrementar la inestabilitat i portar noves pluges i tempestes de cara al cap de setmana. La trajectòria, ja veu, no està encara massa clara, les bosses d'aire fred són molt erràtiques i a centenars de quilòmetres podrien canviar completament la previsió. Per tant, com sempre diem, seguiment total de l'horatge entre avui i demà, tempestes irregulars, dimecres baixada de temperatures i després tots pendents de la evolució.
1: Llévame a volar hasta la luz.
0: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
1: Llévame a volar hasta la luna quiero ir.
0: A tots els 15 minuts per arribar a les 9 del matí, moment ara per gaudir de la veu d'un grandíssim cantant italià que va triomfar en la dècada dels anys 70. Exactament, ens quedem gaudint de Drupi, any 1974, amb una oda de tranquil·litat, de pau interior i de felicitat. Eixa felicitat que ens aporten a vegades eixos petits moments quotidians en una relació amorosa. Ens quedem, com havíem dit, disfrutant de l'italià Drupi i el tema Sereno és.

I continuant doncs, amb veus que van destacar en aquests anys 70, en aquesta ocasió ho fem disfrutant del grandíssim cantant valencià des d'Aldaia, arriba Joan Bau, un grandíssim baladista, un gran cantant de música lleugera, al qual recordem amb el tema Fantasia.

0: your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Whatever it's got a lot. Estàs en el Despertino de Radio Pego.
0: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: I seguim viatjant a través de la música, moment ara per gaudir d'una altra d'aixes grans veus dels anys 70. Exactament, amb una balada romàntica anem a continuar, de la mà del grandíssim cantautor argentí, Daniel Magal. Es torna per a recordar-lo amb un tema que portava, doncs, o millor dit, ens parlava doncs, de fascinació, d'obsessió, d'un amor profund cap a la seva parella, per supost. De tanto mirar tus ojos.
2: Amar tu cuerpo, besar tu boca, besar tu boca. De noche cuando estoy solo.

I seguim amb grans cantautors en aquesta ocasió. Ahir estàvem disfrutant del grandíssim argentí Daniel Magal i ara ens anem amb un grandíssim cantautor italià. Un gran estil, un gran baladista i també cantant de música pop. Escoltem a Gianni Bella. A més, recuperem un tema del 79. No.

0: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
1: Para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

Preciosa història en la que estem escoltant en aquesta ocasió. Comencem, arrenquem en aquesta segona hora musical amb el quartet suec ABBA. Exactament, estem recordant-los amb una cançó de l'any 1981, la cançó que parla doncs, sobre eixa rutina buida i monòtona del dia a dia abans de que arribi l'encontre en eixa persona que li ompli el dia a dia per complet. The day before you get. El dia abans de que tu arribares, ABBA.

I canviant d'estil radicalment, es torna ara per escoltar els Electric Light Orchestra amb un vibrant i alegre homenatge al gènere de la música del rock and roll. Any 1983, en rock and roll, it's King, el rei del rock and roll.

himne a la maduresa emocional, reflexa el dolorós procés de deixar anar doncs, un amor impossible o tal vegada inalcançable. Amb la veu del grandíssim José José, ese ídol de Mèxic, conegut com el príncipe de la canción, així el recordàvem amb el tema He renunciado a ti, un tema de l'any 1983. Moment ara per escoltar a Frédéric François, l'any 1984, amb aquest preciós tema anomenat Mi corazón te dice te amo, et dic que el meu cor et diu et vull.

0: I amb aquesta sintonia, que és d'informatius, volem doncs, donar l'última hora informativa, i és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, havia convocat els mitjans de comunicació a les 9 del matí a Moncloa per a una compareixença institucional on havia d'anunciar la seva decisió sobre el futur polític de l'Estat, i finalment tindrem eleccions, seran diumenge, eleccions generals, diumenge 29 de novembre. Avui convocarà Consell de Ministres Extraordinari per a informar de la dissolució de les Corts. Prèviament ha parlat amb el cap de l'Estat per a traslladar-li aquesta decisió. Este era el moment en què ho anunciava Pedro Sánchez.
1: Que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: Doncs això és la notícia. Tindrem eleccions generals avançades. Finalment no acabarà la legislatura en 2027, sinó que serà en este 2026, després d'esta convocatòria electoral de la que hem sabut fa uns minuts, de la decisió de Pedro Sánchez, del president del país sobre esta qüestió. Ha comentat que han tingut una oposició sense cap sentit d'estat i fins i tot que ha qüestionat la legitimitat del govern actual, i que tot i que han estat 3 anys en la que Espanya no ha parat de créixer econòmicament amb un poder adquisitiu que ha augmentat el triple que la resta de països europeus i que la pobresa i la desigualtat han caigut al mínim, tot i això, i la transformació energètica, doncs hi ha una majoria social que està indignada, i per això, doncs, com hem sentit, volia que un ampli suport de la gent per a poder continuar avançant en l'agenda social i política del país. Per això, este avançament electoral per a diumenge 29 de novembre. Eixa era la notícia d'este matí, és la notícia del dia, perquè arrel d'ella de segur que se'n produeixen moltíssimes més, i si ja estàvem en els motors calfats per a eleccions municipals al maig, doncs eixa potència electoral encara augmentarà molt més. De segur que ho anireu notant en estos dies a partir

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Nosaltres retornem després d'aquesta informació que ens acaba de donar la nostra companya, la periodista Sara García. Doncs sí, hem tingut que interrompir el nostre espai musical per avisar-los, informar-los d'aquesta... d'aquestes noves eleccions que seran adelantades per al 29 de novembre del 2026. A escassos dos mesos, eh? Menys de dos mesos. Bueno, nosaltres continuem gaudint de bona música, seguim gaudint i repassant grans èxits d'aquesta dècada dels anys 80. En aquesta ocasió anem a ballar en els carrers a ritme de David Bowie i Mick Jagger, any 1985, Dancing in the Streets.

No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego. Viatjant a través de la música i rescatant grans himnes, els presentem una altra. Una cançó que parla doncs, d'un amor apassionat que creix dia darrere dia. És el moment ara per gaudir rumba, a ritme de rumba catalana d'aquest jove de Gypsy Kings.

Doncs reflexa aquest sentiment romàntic, intens i sincer, eh? Com havíem presentat una cançó que parlava, doncs, d'aquest amor apassionat, Jovi, Jova, que cada dia te quiero más. I del Gypsy Kings ens anem ara a escoltar la veu d'aquesta grandíssima cantant catalana de música pop. Any 1988, Laura Martí, i amb ella rescatant el tema, De què vas?

La música allarga la vida. Adrenalina, ralentida la vida. Diu-la a Ràdio Teu. La medicina que t'allarga la vida. Seguim viatjant a través de la música, però en aquesta ocasió recuperant ja música dels anys 90. Una cançó que parla, doncs, de l'amor com una addicció. També d'acceptació i de derrota. Esto ha sido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Tornar a ver, escoltar a Los Rodríguez amb la veu líder de Andrés Calamaro des de l'àlbum Buena Suerte, any 1991. Escoltem Mi Enfermedad.

Mi enfermedad a Los Rodríguez. I ara passem a escoltar un altre dels grans clàssics dels anys 90. Una cançó que parla... doncs que l'efecte es té que demostrar en accions reals i no tan sols en paraboles boniques. Això és el tema que passem a escoltar ara a continuació. Exactament un tema adaptable a les pistes de ball de la mà de Robin Z. I com bé diu, una cançó que parla doncs, sobre aquesta búsqueda, la búsqueda d'un amor sincer, un amor real. Show me love.

0: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
1: Viu la música a Radio Pego.
0: I una cançó que parla, doncs, d'eixe desgast amorós, la incomunicació, la desil·lusió de vegades en parella. Moment ara per escoltar el famós Ruido amb el gran mestre Joaquín Sabina.

0: comprendido.
1: Meravellós tema, Ruido, com havíem presentat amb la veu del grandíssim Joaquín Sabina, una cançó inclosa dins de l'àlbum Esta boca és mia.
0: Ruido, ruido, ruido.
1: I del 94 al 95 passem a gaudir d'un himne, una fusió del flamenc amb el blues, popularitzat per Raimundo Amador. Curiosa, curiosa la lletra d'aquesta cançó, perquè una cançó que no parla d'amor, ni de desamor tampoc, eh? Una cançó que parla, doncs, del paper de fumar. Boiaré. Com havíem dit, exactament, és una cançó que en aquella època, doncs, es comercialitzava el paper de liar, tan fi, que portava caixetes d'una marca francesa, que no anem a dir-ho. Bueno, pues fa referència a eixa marca i a eixe paper de fumar de l'època. Com havíem presentat a ritme de la gran veu de Raimundo Amador, Volaré.

0: Bollere. La referència que m'havien presentat al paper de fumar de l'època, amb la veu de Raimundo Amador i aquesta fusió del flamenc amb el blues.
1: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
0: A tan sols 11 minuts per arribar a les 10 del matí tornarà per escoltar el grup estadounidenc de Wallflowers. A més, recuperem aquesta One Headlight com un far que il·lumina de vegades el camí. Això és el que ens fa falta, eh? El sense a vegades perdut en aquesta vida. Doncs aquesta cançó transmeteix un missatge de lluita, de lluita, perquè res és etern i sempre hi ha que intentar eixir davant les dificultats. Tan sols hi ha que buscar el camí indicat, buscar la llum d'un far. One Headlight.

0: Radio Pego, radio de proximidad.
1: Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table.
2: Es tornar a per escoltar el grup català Sopa de Cabra, exactament amb ell. Escoltem el tema Pell de Lluna, ese consol que troben els records en una persona especial. Parla d'intimitat i de connexió.

Bella de Lluna, com havíem presentat aquesta cançó que parlava d'intimitat i de connexió, de la mà del grup català Sopa de Cabra, i del 97 al 98 fiquem punt i final a aquesta segona hora musical. Ho fem escoltant avui aquesta gran banda espanyola de rock com és La Fuga, que és una cançó que parla, doncs, de nostàlgia, d'aixe desgast emocional d'un amor perdut o en procés de ruptura, por verte sonreír.

0: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

Maite Festiu, hem arrencat en aquesta tercera i última hora del Despertino. Exactament amb el gran tema de Robbie Williams, una cançó creada doncs, per a gaudir de la vida nocturna, per a ballar. Així estem escoltant el famós Rock DJ. Un fantàstic tema que sonava l'any 2000. Robbie Williams.

Robbie Williams i ese fantàstic i conegut rock DJ, com havíem presentat, així arrencàvem nosaltres en aquesta tercera hora i la música del nou mil·lenni. De l'any 2000 al 2005, en aquesta ocasió passem a disfrutar del Cry For You de la sueca September, un himne d'empoderament, ese punt i final d'una ruptura amorosa. La qual, doncs, ella en l'estribillo diu que ara què? Qui va a plorar per tu?

0: de la veu de Gisela amb el tema Turuturu, ens anem ara a escoltar aquest trio de sevillans. Això és un fondo flamenco i nosaltres avui els escoltem i rescatem amb el tema Ojalá pudiera ir, un tema del 2007.
1: Darte un beso en la cara.

Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.

Hey, Beer Boy, si jo fora un xic, com havíem presentat amb la grandíssima veu de la Beyoncé. I del 2008 al 2009. Una cançó que es parla doncs, i critica, millor dit, doncs, la superficialitat, el costat oscur de Hollywood, la expansió global de la cultura del consum en els Estats Units. Californication és el tema que passem a gaudir, a escoltar en aquesta ocasió de la mà dels Red Hot Chili Peppers.

Californation and els Red Hot Chili Peppers. Tornarà per escoltar una cançó que parla doncs d'un amor verdader. Ara narra el romans estacional de l'estiu. Ell diu que com té que oblidar ara un estiu tan profund, no? Qui va superar un estiu així? Beat the Summers, amb l'artista de música country, Brad Paisley.

0: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
1: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
0: Exactament, les 10 i mitja d'aquest matí del dilluns 5 d'octubre passem ara a escoltar una cançó que parla, doncs, d'amor propi, d'aquesta necessitat de respecte. Per aquestes promeses buides que de vegades fan, no?
2: I no conformar-me, no acomodar-me.
0: El tren de los sueños demana calidad, no cuantitat. Que me quieras bien.

Avui hem dit un tema que parla, doncs, d'això, d'amor propi, una fantàstica cançó que diu que ell no necessita que el buigues, sinó que em buigues bé. No demana quantitat, sinó qualitat. El tren de los sueños, una fantàstica cançó que ens van presentar el 2015. Una cançó que perteneixia a l'àlbum Que me importa el mundo.

i d'una profunda declaració de compromís, de devoció, de lealtat incondicional, arriba Rulo i la contrabanda. Exactamente, escoltem amb un tema del 2016, me quedo contigo.

Wimbledon's Goat. A vegades la ruïna pot fer algo bo. Amb el grandíssim Chris Cornell, ens situem al 2018. Una cançó que parla, doncs, d'una gran reflexió sobre com les accions considerades com a ruïns, de vegades els resultats poden ser positius.

després d'haver gaudit de la veu de Chris Cornell, el considerat un dels millors i els més influents vocalistes de la història del rock, ens anem ràpidament a escoltar el grup Bitter. A més, escoltem i rescatem una cançó del 2019, No puc viure sense tu.

El grandíssim Alejandro Sanz, avui escoltant-lo amb Mares de Miel, un tema que es va presentar al 2021, una cançó que parla d'amor, doncs, etern, i aquesta connexió profunda entre dues persones.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.
0: Arribem cap a la recta final i tocant ja els temes més actuals, perquè en aquesta ocasió ens quedem situats al 2023. Passem a escoltar un himne que parla de superació personal, de resiliència, de liberació després d'una ruptura. És que diu que hi ha que acceptar el dolor i la traïció. Aleshores ell decidís transformar-ho en una festa per el present, perquè hi ha que viure la vida i oblidar el passat. Menys plors, més baix i més alegria, és clar que sí. Álvaro de Luna, junta Timo, hoy festejo.

i seguim parlant de grans himnes. Moment ara per escoltar el replay de Coldplay junt a Tini.

I des de Ràdio Pego nosaltres fiquem a punt i final el nostre despertino d'avui. Sí, sí. Exactament, ho fem escoltant el grup Igloo amb el tema Tu i jo, una cançó que parla d'una doncs, relació intensa, difícil i de vegades també ja un poc desgastada, on els protagonistes s'enfronten cara a cara en un conflicte emocional. Ahí està la història d'aquesta cançó. Amb aquest Tu i jo, una servidora diu adeu, desitjant-los a tots que acaben de passar una feliç jornada. Ja sabeu que demà, com sempre puntuals, a les 8 del matí us espera a tots en la 100.8. No en falteu. Nosaltres estarem així acompanyant-los amb música del record fins a arribar a la més rabiosa actualitat. Ens desitgem que acabem de passar una feliç jornada, un feliç dilluns, un feliç inici de setmana. Demà més i millor. Ciao!

0: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi. Generalitat Valenciana. Tot s'europeu.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
0: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
1: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Bego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Bego.
3: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

0: divertida, lo que más amo en la vida.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

0: l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti. Clar que sí! Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí!
1: Radio Pego, www.radiopego.com.

0: Radio Pelo 107.8 en FM.
1: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa. Sento si algun cop t'he decebut. Sóc un ximple que t'ho posa complicat. Que estima,

L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.

evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor, que no sé per on començar. Tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar que aquest és l'últim cop.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

0: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
1: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres.

informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Comencem informatius diaris a Ràdio Pego i ho fem amb aquesta notícia del dia i de segur que del mes, aquest avançament electoral que este matí ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Repassem titulars amb Mapi Domènech, que està avui al control tècnic. Diumenge 29 de novembre, cita amb les urnes. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat este matí a les 9, en compareixença institucional des de la Moncloa, este avançament electoral. Este era el moment.
1: Tras informar, como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: Ha afirmat Sánchez que ha arribat el moment que els espanyols i les espanyoles decidiu què futur voleu per a vosaltres mateixos i per al vostre país. Coneguda la notícia, han volgut polsar la valoració dels partits amb representació a la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Pego. Vos ho descobrim en un no-res. S'inicia l'obra integral del carrer Calvari Vell, una actuació que comporta un canvi total de la via perquè és dels carrers que compta amb les infraestructures més velles de la localitat. L'obra està valorada en més de 500.000 d'euros que finança Veolia, antiga Hidraqua. L'obra té un termini d'execució de 6 mesos. Una tardor de senderisme i rutes urbanes amb tast gastronòmic per Pego i les Valls. La Mancomunitat de Turisme presenta un programa que combina natura, paisatge, urbà i sabors per a esta estació de l'any amb temperatures més suaus que conviden a passejar. Les inscripcions i reserves es poden realitzar a través del portal web pegoilesvalls.es.
2: Actualitat. Informatius. Ràdio Pego. Sara García.

0: El president del govern d'Espanya s'havia donat el cap de setmana per a decidir si avançava les eleccions generals o si continuava la legislatura fins a 2027, com tantes vegades havia afirmat. Finalment, després de la derrota dels dos decrets sobre l'habitatge divendres i després de nombroses consultes durant el cap de setmana amb membres del seu govern, dirigents del seu partit i socis d'altres formacions, el president ha decidit avançar la cita electoral i dissoldre les Corts 9 mesos abans de la conclusió de la legislatura. Serà, per tant, diumenge 29 de novembre, com hem escoltat en la capçalera d'este informatiu, quan tornem a tindre una cita amb les urnes. En la compareixença, Pedro Sánchez ha resumit una legislatura molt difícil, entre d'altres pel parer dels partits de l'oposició, del que ha dit que ha estat una oposició sense cap sentit d'estat.
1: No ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio. Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie.
0: Sánchez ha tret pit de la gestió econòmica i ha exposat que al llarg d'estos 3 anys de govern de coalició, Espanya s'ha convertit en l'economia que més ha crescut i que més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: A lo largo de estos 3 años, España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que grandes economías europeas como la francesa o la alemana. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra. En definitiva, con esfuerzo y con diálogo, hemos logrado ampliar becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al Sistema Nacional de Dependencia y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud. Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation.
0: El president del govern d'Espanya ha reconegut que han comès errors i ha explicat alhora que per a fer més necessita renovar i ampliar el suport de la gent i per això ha decidit avançar les eleccions generals el 29 de novembre.
1: Que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando.
0: I en conèixer la notícia hem volgut polsar l'opinió dels grups que tenen representació a la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Pego. El grup socialista, que governa majoria simple, afirma que ja tenen el que volien molts dels grups a l'oposició. La vicesecretària general i secretària d'organització, Anna Llopis, ha posat també damunt la taula la necessitat que tots els partits polítics respecten el futur resultat de les urnes.
2: Tots els que volien eleccions ja les tenen. Ara, a veure si aquesta vegada respecten el resultat de les urnes, siga el que siga. El president del govern ha posat per davant els interessos generals del país. Convoca eleccions, dona la paraula a la ciutadania i prioritza continuar en l'agenda transformadora que beneficia als ciutadans. Demà, en el Consell de Ministres, tornarà a aprovar els decrets de vivenda i la Diputació Permanent del Congrés, ara sí, podrà aprovar-los a pesar de la dreta. A Pego seguirem treballant, com sempre, per garantir el procés electoral i a nivell del partit per a fer la millor campanya, cobrir totes les taules electorals i contribuir a tindre un govern progressista. Tornarem a guanyar a Pego.
0: Per fi ha arribat el moment de que la gent puga votar, és el que afirma el portaveu del Partit Popular de Pego, que assegura que és una bona notícia perquè trobaven que és un sense sentit, un despropòsit el govern actual d'Espanya. És el que declara el líder dels populars de Pego, Ferran González.
3: Per fi ha arribat el moment de que la gent, que els espanyols, puguem votar, que ens expressem què és el que volem. Per a nosaltres, populars de Pego, és un sense sentit, un despropòsit, el govern actual d'Espanya dirigit per Pedro Sánchez, un govern marcat per la corrupció, per les mentides, per la demagògia, per portar-nos com a societat a empobrir-nos, a fer cada volta més difícil arribar a final de mes, i crisis en Ceuta, i en definitiva és el moment de parlar. Ara volen gastar el tema de la vivenda, que és un dels principals problemes que tenim ara mateix en la societat actual, un problema que ha generat durant 8 anys els socialistes, no han volgut arreglar, és una màquina de fer pobres, d'empobrir-nos, i ara volen dissimular a última hora en un decret que, al contrari d'ajudar, el que farà és fer més difícil l'accés a una vivenda. Per tant, ens alegrem moltíssim perquè la gent puga votar i necessitem un canvi de govern en Espanya.
0: Al final ha arribat el moment que abans o després havia d'arribar, és el que diu Víctor Climent en nom de Compromís. Assegura que estan preparats per a aquest futur que ara s'obri.
4: Al final ha arribat el moment que tard o pront havia d'arribar, la convocatòria d'eleccions, i des de Compromís estem preparats per a aquest moment des del principi. N'hi ha una opció al País Valencià d'esquerres i valencianista que ha estat donant la cara pel nostre poble al Congrés durant aquests anys. Gràcies a la nostra representació allí hem tingut una veu pròpia que ha alçat la veu quan en els pitjors moments de la Dana, denunciant la situació que estàvem patint al nostre país d'abandonament per part del nostre govern. Hem alçat la veu per la condonació del deute, per l'infrafinançament més injust que sofrim els valencians. I també, com a força d'esquerres, hem estat donant suport a aquelles mesures que han millorat la vida de la gent, indudablement, com la pujada del salari mínim interprofessional, revalorització de pensions. Hem estat sempre reclamant la regulació del mercat de la vivenda, que és el major drama que sofreix aquest país, i ahir hem estat en tot moment. La nostra força demostra, en el Congrés de la Legislatura s'ha demostrat com d'important és tindre forces com Compromís marcant el pas al govern. No? La diferència entre Pego i el Congrés és molt, molt, molt clara. Allà, les forces de l'esquerra hem forçat el Partit Socialista a parlar de temes i a legislar en temes on no, ells no tenen cap interès, com és el tema de la vivenda. En canvi, a Pego no s'ha avançat en ninguna mesura en aquest sentit, perquè el Partit Socialista ha elegit aliar-se amb el PP, amb la dreta. Per tant, és fonamental que en aquestes eleccions, primera, que es parli dels temes importants de la gent, i per a que, a banda de parlar, es facin coses, cal que les forces d'esquerra i partits com Compromís tinguin molta força i forcen a un Partit Socialista temerós, dubtós, a prendre mesures valentes que milloren la vida.
0: Doncs ja sabeu més o menys quina és la postura, la valoració de cadascun dels 3 partits polítics que conformen la corporació municipal, PSPB, Partit Popular i Compromís, de cara a aquestes futures eleccions generals que seran, recordem-ho, diumenge 29 de novembre.
5: Els informatius a Ràdio Pego.
0: I ja que parlàvem de Corporació Municipal i de l'Ajuntament de Pego, si fa temps que no entreu al web de l'Ajuntament, recomanem que ho feu perquè el trobareu canviat, ja que s'ha actualitzat després de molt de temps sense, en alguns apartats, veure aquesta actualització, per exemple, de la nova Corporació Municipal que està des del maig de fa pràcticament 3 anys. Un web que podem dir que és més dinàmic, amb una imatge més moderna i més clara, i que des d'ací convidem a que el descobriu. És, recordem, www.pego.org.
5: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Qui passe pel carrer Calvari Vell no hi veurà moviment d'obres, tot i que avui està marcat en el calendari com el primer dia de la renovació integral de la via. La clau està en que este primer dia està dedicat a l'organització interna de l'execució, segons ens indiquen fonts municipals. Una obra està molt esperada per bona part del veïnat d'este carrer. L'actuació és integral perquè, informa la regidora d'Urbanisme, les seues infraestructures formen part de les més antigues del municipi. Les obres comportaran la renovació del sanejament i els pluvials de la xarxa d'aigua potable i també inclouen troncar totes aquestes canalitzacions amb els carrers veïns. A més, s'afegiran hidrants per si cal realitzar alguna actuació contra incendis.
1: Cita d'una obra integral perquè les seues infraestructures formen part de les infraestructures més antigues del municipi i a més ha tingut intervencions per tal de passar el conducte de gas, el carrer encara és d'adoquins i sols ha estat asfaltat per damunt. Bueno, creiem que tenia falta d'una actuació integral per tal de llogar-lo a tots els altres carrers colindants i per això. Al final, la decisió és millorar les infraestructures i, com no pot ser d'una altra manera, s'ha de començar per les més antigues.
0: Una vegada a punt l'organització de l'obra, explica Laura Castellà que estes s'iniciaran obrint el carrer, és a dir, llevant les llombardes que hi ha per a donar, per a poder actuar a l'interior.
1: Començaran, com és habitual, en la demolició del que hi ha, sempre tenint el pla de seguretat i salut present per tal de fer-li la vida més fàcil als veïns que viuen a aquest carrer. Entenem que les obres sempre són molestes, complicades, però no hi ha una altra manera per a renovar les infraestructures que fer les obres. Per tant, preguem i sobretot demanem disculpes a la ciutadania, però tenint en compte l'objectiu final, que serà tindre un carrer segur, més segur, i amb unes infraestructures noves.
0: El projecte d'actuació integral del carrer Calvari Vell està realitzat per l'Oficina Tècnica d'Urbanisme de l'Ajuntament de Pego en coordinació amb Veolia, que és l'antiga Hidraqua. L'obra l'executarà Veolia a través del fons de renovació que té a disposició el consistori. L'actuació està valorada en al voltant de 502.000 euros i té un termini d'execució de 6 mesos.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio

La tardor és una estació que convida a descobrir paisatges perquè la baixada de les temperatures convida a passejar, tot i que de tant en tant ploga. Amb aquesta realitat i amb l'èxit que avalen les anteriors temporades, la Mancomunitat de Turisme de Pego i les Valls obri la campanya de senderisme. Ho fa presentant una completa oferta d'activitats

0: Itineraris de dificultat baixa i mitjana que discorren per paratges emblemàtics de Pego, l'Atzúbia, Forna, la Vall de Gallinera, Vall d'Ebo i Vall d'Alcalà. Les rutes senderistes comencen totes a les 9:30 del matí i són gratuïtes. Tenen places limitades i inclouen assegurança, per la qual cosa és imprescindible la inscripció prèvia. El 24 d'octubre la ruta serà de la Carroja a la Foradà, una ruta de 6 quilòmetres a la Vall de Gallinera amb una dificultat mitjana. El 31 d'octubre, Nevera de Dalt, Bosc de Carrasques, a la Vall d'Alcalà, amb 10 quilòmetres de distància a recórrer i dificultat mitjana. 14 de novembre, ruta històrica. Calapatar, el que és la Marjal de Pegoliva, són 6 quilòmetres amb dificultat baixa. I el 21 de novembre, una altra ruta històrica, en aquest cas la de la Font d'en Gili, a la Vall d'Ebo, amb 5 quilòmetres de recorregut i una dificultat baixa. L'última, el 28 de novembre, que serà la del Camí del Miserat per la Font de les Mallaes, que està al terme de l'Atzúbia Forna, amb 7 quilòmetres i mig i una dificultat, en aquest cas, mitjana. I més coses, perquè això són les rutes senderistes, però per a aquelles persones que prefereixen una experiència cultural i culinària, s'organitzen visites urbanes guiades per guies oficials de la Comunitat Valenciana que finalitzen amb una degustació de productes locals amb un preu fixat que és de 5 euros per persona adulta. Una iniciativa, esta última, que es va encetar l'any passat amb una resposta tan positiva que s'ha decidit continuar enguany. Les dates, 25 d'octubre, al Patró, a la Vall de Gallinera. En aquest cas, les rutes totes comencen a les 11 del matí, les rutes urbanes. I el 8 de novembre és la segona cita, al Alcalà de la Llobada. 15 de novembre, a Pego. 22 de novembre, a la Vall d'Ebo. I la següent estava programada per el 29 de novembre, però com ha coincidit amb les futures eleccions generals, s'ha posposat i serà el 6 de desembre, i en aquest cas es visitarà Forna, a l'Atzúbia. Aquestes activitats són aptes per a mascotes, per tant, podeu anar acompanyats i acompanyades per gossos, per gats, si tenen doncs eixa facilitat d'anar passejant amb vosaltres. A banda de tot el que hem explicat, el programa d'esta tardor de la Mancomunitat de Turisme de Pego i les Valls inclou jornades especials per a conèixer la cova de Canelobres. El preu de l'entrada a la cova és de 2 euros per persona adulta i 1 euro per a la xicalla d'entre 5 i 10 anys, i el pagament serà en efectiu, però en aquest cas no cal reserva prèvia com en la resta de casos. Sí que cal reservar, com diem, per a la resta de propostes, com recorda Mari Neves Mayora.
1: Les rutes de senderisme són gratuïtes i també hem afegit la visita a la cova de Canelobres de l'Atzúbia, que de normal està tancada, i hem afegit 2 dies per a poder visitar-la. Les inscripcions de les rutes urbanes i de senderisme són a la nostra pàgina web, pegoilesvals.es, a l'apartat d'experiència.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I pel que fa a la previsió meteorològica, avui tenim un cel cobert majoritàriament, tot i que sí que tenim ullades de sol que fan agradable la jornada, amb temperatures mínimes que han arribat als 19 graus esta passada nit i les màximes que es quedaran en els 26 graus. A partir de la vesprada tindrem més clarianes al cel i amb un vent que bufarà majoritàriament fluix de component variable. Per a demà, comencem la nit i matinada amb núvols i a partir de les 6 del matí i fins a les 6 de la vesprada aproximadament tenim un 90% de probabilitat de precipitació segons l'Agència Estatal de Meteorologia, i després a partir de mitjan vesprada el cel continuarà molt ennuvolat i podríem veure alguna clariana però sense tirar coets, podríem dir. Temperatures per a dimarts entre els 20 graus de mínima i els 27 de màxima, i el vent bufarà moderat, sobretot entre les 12 del migdia

0: i les 6 de la vesprada ho bufarà al voltant de 25 km per hora de component sud-oest i tant per la nit com per la vesprada nit, per una banda i per l'altra, estarà més que res encalmat aquest vent, però agafarà força a mesura que passen les hores. I per a dimecres, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, tindrem entre un 70 i un 85% de probabilitat de precipitació. Això sí, de moment no hi ha actius avisos, tot i que sí, aquesta probabilitat de pluja.
1: Els informatius, actualitat, Ràdio Pego. Informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Fins ací l'informatiu d'avui dilluns 5 d'octubre. Moltes gràcies per estar ahir informant-se amb nosaltres i tornem demà, així que en no res ens tornem a escoltar. Fins aleshores, a passar-ho bé. Adéu.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. Com pensa? Temies el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica de tres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant creixer. Lentament el miraves creixer com un crepuscle.

mai sol matiner les torres dels serrans amb aquell breu color inicial de geranis. Veus des del menjador per la finestra oberta, venim a tret ací, que ja veus almoralla, escoltes des del llit les sirenes del port.

Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

quan la paraula ens ompli de sentiments i emocions, quan es converteix en una viatgera incansable i companya fidel de la nit, és el moment de la Cuca de Llum, un programa quinzenal de Ràdio Pego, els dimarts a les 20 hores i a la web en la secció de podcast Quan el vinga de gust. La Cuca de Llum ens convida a un territori on la poesia es converteix en una finestra oberta a allò més íntim de l'ésser i, al temps, endinsant en les qüestions que ens travessen com a societat i com a territori. Programa dirigit i presentat per Amparo Romero.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Cada dijous a les 22 hores tens una cita per recordar aquelles velles sintonies lligades a les vivències del nostre passat. Altres músiques, un espai musical on cada cançó ens evoca aquests moments viscuts. Perquè tal com dia la cançó... No.

A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Hola, com esteu? Comencem informatius diaris a Ràdio Pego i ho fem amb aquesta notícia del dia i de segur que del mes, aquest avançament electoral que este matí ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Repassem titulars amb Mapi Domènech, que està avui al control tècnic. Diumenge 29 de novembre, cita amb les urnes. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat este matí a les 9, en compareixença institucional des de la Moncloa, este avançament electoral. Este era el moment.
2: Informar, como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Ha afirmat Sánchez que ha arribat el moment que els espanyols i les espanyoles decidiu què futur voleu per a vosaltres mateixos i per al vostre país. Coneguda la notícia, han volgut polsar la valoració dels partits amb representació a la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Pego. Vos ho descobrim en un no-res. S'inicia l'obra integral del carrer Calvari Vell, una actuació que comporta un canvi total de la via perquè és dels carrers que compta amb les infraestructures més velles de la localitat. L'obra està valorada en més de 500.000 euros que finança Veolia, antiga Hidraqua. L'obra té un termini d'execució de 6 mesos. Una tardor de senderisme i rutes urbanes amb tasca gastronòmic per Pego i les Valls. La Mancomunitat de Turisme presenta un programa que combina natura, paisatge, urbà i sabors per a esta estació de l'any amb temperatures més suaus que conviden a passejar. Les inscripcions i reserves es poden realitzar a través del portal web pegoilesvalls.es.
0: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: El president del govern d'Espanya s'havia donat el cap de setmana per a decidir si avançava les eleccions generals o si continuava la legislatura fins a 2027, com tantes vegades havia afirmat. Finalment, després de la derrota dels dos decrets sobre l'habitatge divendres i després de nombroses consultes durant el cap de setmana amb membres del seu govern, dirigents del seu partit i socis d'altres formacions, el president ha decidit avançar la cita electoral i dissoldre les Corts 9 mesos abans de la conclusió de la legislatura. Serà, per tant, diumenge 29 de novembre, com hem escoltat en la capçalera d'este informatiu, quan tornem a tindre una cita amb les urnes. En la compareixença, Pedro Sánchez ha resumit una legislatura molt difícil, entre d'altres pel parer dels partits de l'oposició, del que ha dit que ha estat una oposició sense cap sentit d'estat.
1: No ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio. Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie.
0: Sánchez ha tret pit de la gestió econòmica i ha exposat que al llarg d'estos 3 anys de govern de coalició, Espanya s'ha convertit en l'economia que més ha crescut i que més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: A lo largo de estos 3 años, España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que grandes economías europeas como la francesa o la alemana. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra. En definitiva, con esfuerzo y con diálogo, hemos logrado ampliar becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al Sistema Nacional de Dependencia y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud. Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation.
0: El president del govern d'Espanya ha reconegut que han comès errors i ha explicat alhora que per a fer més necessita renovar i ampliar el suport de la gent i per això ha decidit avançar les eleccions generals el 29 de novembre.
1: Que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando.
0: I en conèixer la notícia hem volgut polsar l'opinió dels grups que tenen representació a la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Pego. El grup socialista, que governa majoria simple, afirma que ja tenen el que volien molts dels grups a l'oposició. La vicesecretària general i secretària d'Organització, Anna Llopis, ha posat també damunt la taula la necessitat que tots els partits polítics respecten el futur resultat de les urnes.
2: Tots els que volien eleccions ja les tenen. Ara, a veure si aquesta vegada respecten el resultat de les urnes, siga el que siga. El president del govern ha posat per davant els interessos generals del país. Convoca eleccions, dona la paraula a la ciutadania i prioritza continuar en l'agenda transformadora que beneficia als ciutadans. Demà, en el Consell de Ministres, tornarà a aprovar els decrets de vivenda. i la Diputació Permanent del Congrés ara sí podrà aprovar-los a pesar de la dreta. A Pego seguirem treballant, com sempre, per garantir el procés electoral i a nivell del partit per a fer la millor campanya, cobrir totes les taules electorals i contribuir a tindre un govern progressista. Tornarem a guanyar a Pego.
0: Per fi ha arribat el moment de que la gent puga votar, és el que afirma el portaveu del Partit Popular de Pego, que assegura que és una bona notícia perquè trobaven que és un sense sentit, un despropòsit el govern actual d'Espanya. És el que declara el líder dels populars de Pego, Ferran González.
3: Per fi ha arribat el moment de que la gent, que els espanyols, puguen votar, que ens expressem què és el que volem. Per a nosaltres, populars de Pego, és un sense sentit, un despropòsit, el govern actual d'Espanya dirigit per Pedro Sánchez, un govern marcat per la corrupció, per les mentides, per la demagògia, per portar-nos com a societat, a empobrir-nos, a fer cada volta més difícil arribar a final de mes, i crisis en Ceuta, i en definitiva és el moment de parlar. Ara volen gastar el tema de la vivenda, que és un dels principals problemes que tenim ara mateix en la societat actual, un problema que ha generat durant 8 anys els socialistes, no han volgut arreglar, perquè és una màquina de fer pobres, d'empobrir-nos, i ara volen dissimular a última hora en un decret que, al contrari d'ajudar, el que farà és fer més difícil l'accés a una vivenda. Per tant, ens alegrem moltíssim perquè la gent puga votar i necessitem un canvi de govern en Espanya.
0: Al final ha arribat el moment que abans o després havia d'arribar, és el que diu Víctor Climent en nom de Compromís. Assegura que estan preparats per a aquest futur que ara s'obri.
4: Al final ha arribat el moment que tard o pront havia d'arribar, la convocatòria d'eleccions, i des de Compromís estem preparats per a aquest moment des del principi. N'hi ha una opció al País Valencià d'esquerres i valencianista que ha estat donant la cara pel nostre poble al Congrés durant aquests anys. Gràcies a la nostra representació allí hem tingut una veu pròpia que ha alçat la veu quan en els pitjors moments de la Dana, denunciant la situació que estàvem patint al nostre país d'abandonament per part del nostre govern. Hem alçat la veu per la condonació del deute, per l'infrafinançament més injust que sofrim els valencians. I també, com a força d'esquerres, hem estat donant suport a aquelles mesures que han millorat la vida de la gent, indudablement, com la pujada del salari mínim interprofessional, revalorització de pensions. Hem estat sempre reclamant la regulació del mercat de la vivenda, que és el major drama que sofreix este país, i ahir hem estat en tot moment. La nostra força demostra, en el Congrés de la Legislatura s'ha demostrat com d'important és tindre forces com a Compromís marcant el pas al govern. No? La diferència entre Pego i el Congrés és molt, molt, molt clara. Allà, les forces de l'esquerra hem forçat el Partit Socialista a parlar de temes i a legislar en temes on ells no tenen cap interès, com és el tema de la vivenda. En canvi, a Pego no s'ha avançat en ninguna mesura en aquest sentit, perquè el Partit Socialista ha elegit aliar-se amb el PP, amb la dreta. Per tant, és fonamental que en aquestes eleccions, primera, que es parli dels temes importants de la gent i per a que, a banda de parlar, es facin coses, cal que les forces d'esquerra i partits com Compromís tinguin molta força i forcen a un Partit Socialista temerós, dubtós, a prendre mesures valentes que milloren la vida.
0: Doncs ja sabeu més o menys quina és la postura, la valoració de cadascun dels 3 partits polítics que conformen la corporació municipal, PSPB, Partit Popular i Compromís, de cara a aquestes futures eleccions generals que seran, recordem-ho, diumenge 29 de novembre.
5: Els informatius a Ràdio Pego.
0: I ja que parlàvem de Corporació Municipal i de l'Ajuntament de Pego, si fa temps que no entreu al web de l'Ajuntament, recomanem que ho feu perquè el trobareu canviat, ja que s'ha actualitzat després de molt de temps sense, en alguns apartats, veure aquesta actualització, per exemple, de la nova Corporació Municipal que està des del maig de fa pràcticament 3 anys. Un web que podem dir que és més dinàmic, amb una imatge més moderna i més clara, i que des d'ací convidem a que el descobriu. És, recordem, www.pego.org.
5: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Qui passe pel carrer Calvari Vell no hi veurà moviment d'obres, tot i que avui està marcat en el calendari com el primer dia de la renovació integral de la via. La clau està en que este primer dia està dedicat a l'organització interna de l'execució, segons ens indiquen fonts municipals. Una obra està molt esperada per bona part del veïnat d'este carrer. L'actuació és integral perquè, informa la regidora d'Urbanisme, les seues infraestructures formen part de les més antigues del municipi. Les obres comportaran la renovació del sanejament i els pluvials de la xarxa d'aigua potable i també inclouen troncar totes aquestes canalitzacions amb els carrers veïns. A més, s'afegiran hidrants per si cal realitzar alguna actuació contra incendis.
6: Cita d'una obra integral perquè les seues infraestructures formen part de les infraestructures més antigues del municipi i a més ha tingut intervencions per tal de passar el conducte de gas, el carrer encara és d'adoquins i sols ha estat asfaltat per damunt. Bueno, creiem que tenia falta d'una actuació integral per tal de llogar-lo a tots els altres carrers colindants i per això. Al final la decisió és millorar les infraestructures i com no pot ser d'una altra manera s'ha de començar per les més antigues.
0: Una vegada a punt l'organització de l'obra, explica Laura Castellà que este s'iniciaran obrint el carrer, és a dir, llevant les llombardes que hi ha per a donar, per a poder actuar a l'interior.
6: Començaran, com és habitual, en la demolició del que hi ha, sempre tenint el pla de seguretat i salut present per tal de fer-li la vida més fàcil als veïns que viuen a aquest carrer. Entenem que les obres sempre són molestes, complicades, però no hi ha una altra manera per a renovar les infraestructures que fer les obres. Per tant, preguem i sobretot demanem disculpes a la ciutadania, però tenint en compte l'objectiu final, que serà tindre un carrer segur, més segur, i amb unes infraestructures noves.
0: El projecte d'actuació integral del carrer Calvari Vell està realitzat per l'Oficina Tècnica d'Urbanisme de l'Ajuntament de Pego en coordinació amb Veolia, que és l'antiga Hidraqua. L'obra l'executarà Veolia a través del fons de renovació que té a disposició el consistori. L'actuació està valorada en al voltant de 502.000 euros i té un termini d'execució de 6 mesos.
5: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: La tardor és una estació que convida a descobrir paisatges perquè la baixada de les temperatures convida a passejar, tot i que de tant en tant ploga. Amb aquesta realitat i amb l'èxit que avalen les anteriors temporades, la Mancomunitat de Turisme de Pego i les Valls obri la campanya de senderisme. Ho fa presentant una completa oferta d'activitats per a aquesta nova temporada de tardor. Com a rerefons, les ganes de donar a conèixer el variat i ric patrimoni natural, històric i gastronòmic dels municipis que la integren a través de diferents propostes adaptades a tots els públics. És el que apunta la tècnica de turisme Mari Nieves Mayor.
1: La Mancomunitat ha tornat a organitzar un calendari de rutes de senderisme i de rutes urbanes pels pobles, ja que aquests últims anys han tingut prou èxit. Ara a les de les rutes urbanes també s'ha afegit la degustació gastronòmica per 5 euros i en les rutes de senderisme pues, ja cada volta estem fent rutes diferents per a que coneguen totes les sendes que n'hi ha per tota la zona nostra.
0: I és que el programa de senderisme ofereix itineraris de dificultat baixa i mitjana que discorren per paratges emblemàtics de Pego, l'Atzúbia, Forna, la Vall de Gallinera, Vall d'Ebo i Vall d'Alcalà. Les rutes senderistes comencen totes a les 9:30 del matí i són gratuïtes, tenen places limitades i inclouen assegurança, per la qual cosa és imprescindible la inscripció prèvia. El 24 d'octubre la ruta serà de la Carroja a la Foradà, una ruta de 6 quilòmetres a la Vall de Gallinera amb una dificultat mitjana. El 31 d'octubre, Nevera de Dalt, Bosc de Carrasques a la Vall d'Alcalà, amb 10 quilòmetres de distància a recórrer i dificultat mitjana. 14 de novembre, ruta històrica. Calapatar, que és la Marjal de Pegoliva, són 6 quilòmetres amb dificultat baixa. I el 21 de novembre, una altra ruta històrica, en aquest cas la de la Font d'en Gili, a la Vall d'Ebo, amb 5 quilòmetres de recorregut i una dificultat baixa. La última, el 28 de novembre, que serà la del Camí del Miserat per la Font de les Mallaes, que està al terme de l'Atzúbia Forna, amb 7 quilòmetres i mig i una dificultat, en este cas, mitjana. I més coses, perquè això són les rutes senderistes, però per a aquelles persones que prefereixen una experiència cultural i culinària, s'organitzen visites urbanes guiades per guies oficials de la Comunitat Valenciana que finalitzen amb una degustació de productes locals amb un preu fixat, que és de 5 euros per persona adulta. Una iniciativa, esta última, que es va encetar l'any passat amb una resposta tan positiva que s'ha decidit continuar enguany. Les dates, 25 d'octubre, al Patró, a la Vall de Gallinera. En este cas, les rutes totes comencen a les 11 del matí, les rutes urbanes. I el 8 de novembre és la segona cita, al Cala de la Llobada. 15 de novembre, a Pego. 22 de novembre a la Vall d'Ebo. I la següent estava programada per el 29 de novembre, però com ha coincidit amb les futures eleccions generals, s'ha posposat i serà el 6 de desembre i en este cas es visitarà Forna, a l'Atzúbia. Aquestes activitats són aptes per a mascotes, per tant, podeu anar acompanyats i acompanyades per gossos, per gats, si tenen doncs eixa facilitat d'anar passejant amb vosaltres. A banda de tot el que hem explicat, el programa d'esta tardor de la Mancomunitat de Turisme de Pego i les Valls inclou jornades especials per a conèixer la cova de Canelobres. El preu de l'entrada a la cova és de 2 euros per persona adulta i 1 euro per a la xicalla d'entre 5 i 10 anys i el pagament serà en efectiu, però en este cas no cal reserva prèvia com en la resta de casos. Sí que cal reservar, com diem, per a la resta de propostes, com recorda Mari Nieves Mayor.
1: Les rutes de senderisme són gratuïtes i també hem afegit la visita a la cova de Canelobres de l'Atzúbia, que de normal està tancada, i hem afegit 2 dies per a poder visitar-la. Les inscripcions de les rutes urbanes i de senderisme són a la nostra pàgina web pegoilesvals.es, a l'apartat d'experiència.
2: Informatius Ràdio Pego, amb Sara Garcia.
0: I pel que fa a la previsió meteorològica, avui tenim un cel cobert majoritàriament, tot i que sí que tenim ullades de sol que fan agradable la jornada, amb temperatures mínimes que han arribat als 19 graus esta passada nit i les màximes que es quedaran en els 26 graus. A partir de la vesprada tindrem més clarianes al cel i amb un vent que bufarà majoritàriament fluix de component variable. Per a demà, comencem la nit i matinada amb núvols i a partir de les 6 del matí i fins a les 6 de la vesprada aproximadament tenim un 90% de probabilitat de precipitació segons l'Agència Estatal de Meteorologia i després a partir de mitjan vesprada el cel continuarà molt ennuvolat i podríem veure alguna clariana però sense tirar coets, podríem dir. Temperatures per

Fins ací l'informatiu d'avui dilluns 5 d'octubre. Moltes gràcies per estar ahir informant-se amb nosaltres i tornem demà, així que en no res ens tornem a escoltar. Fins aleshores, a passar-ho bé. Adéu.

Gràcies.

0: t'agrada és la bona música? 107.8.
1: Welcome to Miami International Airport.

canviar les coses, jugues a temptar la sort, i amb la sort no sempre guanyes. Ratlles, caramels plens de sorpreses,

0: l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
3: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
4: 107.8.

que sóc on postes. Algunes continuen vives, les altres ja nasqueren mortes. És un camí minat de reptes, la vida és un castell de cartes. Nosaltres som els arquitectes. Tu sempre estàs per connectar-me quan em desconnecte. Moltes portes tancades i poques obertes. Dir-te que no puc viure sense els teus defectes, que vull estar al teu costat quan et despertes.

em costi molt quedar-me dret quan tots els records es revelin i s'allarguin tot.

0: Gracias.
1: Radio Pego, www.radiopego.com.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ignition, 2, 1, 0, ignition, liftoff.

Ràdio Pego, a prop teu.

que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

radiopego@pego.org, el correu de la ràdio.

0: la vita, cosa mi piace di più.
1: Love, love, and love.

0: Va de vie, una crònica sobre tot que envolta el bi natural, de la mà de Jérôme Chénon.
1: Va de vie, cada dilluns a les 4 de la vesprada i a partir del dimarts a les 5 en els podcasts de radiopego.com.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: En escoltar aquesta sintonia has de saber que es tracta de la clau que obri la porta d'un programa clàssic.
1: Un programa de música clàssica produït per la xarxa d'emissores municipals valencianes.
0: Un programa en què podràs escoltar la millor producció de tots els temps i de bona cosa de gèneres.
1: El Musiquer, a la teua ràdio de capçalera.
2: El Musiquer, el dilluns a les 11 de la nit i la seva repetició el dijous a la mateixa hora.

La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.